0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: La Liga Bares al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y Tibi Hotel, disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y Tibi Hotel. El mejor deporte también en vacaciones.
4: Fitwear Radio. Fitwear Radio.

0: fusión entre el City de Mallorca y el Palmer de Básquet. Las reuniones las mantenía Javi Bonet. Javi Bonet, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, mantuvo reuniones con el City de Mallorca. Reuniones también con el Palmer. Reuniones con el Govern Balear. Reuniones con el Consell Insular. Todos estaban dispuestos a colaborar. El Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca aportaban una cantidad económica a esta fusión. El Ayuntamiento de Palma daría una cantidad muy importante para que eso fuese, repito, una realidad. Pero, ¿qué ocurrió? Que el señor Vicent Palmer dijo que nada de nada, que él tenía y él estaba negociando con un fondo americano, siempre hay fondos americanos, y que esperaba llegar a un acuerdo y que no quería hablar del tema de la fusión. Por lo tanto, el objetivo era tener un equipo para jugar la próxima temporada la Liga ACB. Por lo menos Javi Bonet, el Ayuntamiento de Palma, se ha movido y Vicent Palmer, por segundo año, ha dado marcha atrás, a pesar de que alguien dice que es Guillem Boscana. No, Guillem Boscana siempre lo ha querido en los dos últimos años. Estuvimos hoy con Javi Bonet y le preguntábamos a ver cómo estaban estas negociaciones.
1: Estan en una situació d'estand-by, per dir-ho de qualque manera. Nosaltres confiem que això se pugui reconduir, perquè crec que és el millor que li pot passar en aquesta ciutat i en aquesta terra. Per tant, jo no sé si hi ha una trencada oficial per part de cap dels dos. El que sí que sé és que avui de matí mateix hem estat en negociacions una altra vegada. Estem implicant tota la gent del món del bàsquet perquè entre tots puguem fer força i puguem tenir aquest somni que és el que volem per Palma. Estem portant, com vos dic, tota la nostra part perquè així sigui i li dic també que seguirem intentant-ho fins al darrer moment perquè crec que estem molt a prop d'aconseguir el que tots els ciutadans d'aquestes illes volen i és un club per Palma.
0: Ya lo ven, negociaciones una tras otra. Javi Bonet quiere conseguirlo, además si lo consigue. ¿Y qué buscan con esa unión? La pregunta que le hacíamos esta mañana.
1: Són dos clubs privats que es que han de posar-se d'acord, es que han de negociar entre ells aquesta possibilitat. El que sí que els puc informar és que per part del govern de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma, volem fer una inversió important amb un únic objectiu, que és tenir un equip fort l'any que ve, no passar pena, no passar nervis com varen passar aquesta darrera jornada, sinó tenir un equip fiable per jugar en aquesta categoria i en intenció, com els dic, volem un equip ACB.
0: Todos queremos un equipo ACB, la isla de Mallorca necesita un equipo ACB, pero Vicent Palmer al parecer no lo quiere. Vamos a ver, ¿hay una fecha límite para ya cerrar las negociaciones para bien o para mal?
1: Jo no he pogut posar cap data límit, jo intentaré fins al darrer dia i dit jo, com estic dirigint totes les institucions públiques, estem intentant que això se dugui a terme. Les dates límit les marca el calendari del bàsquet de la federació, que marca una data d'enregistrar i de ficar els equipos amb nom i llinatges allà mateix i per tant crec que aquesta serà la data límit i si no, ho intentaré l'any que ve. Crec que és el que vol la ciutadania i hem d'intentar tots posar de la nostra part.
0: Los políticos en las campañas de elecciones, que pronto las veremos aquí en nuestra isla dentro de un año, prometen mucho, yo puedo prometer y prometo. Y el Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez, como Javi Bonet, en muchos programas de la edición de Ciudad Mafarroya, prometía que en esta zona, en esos terrenos que están viendo ustedes, se iba a construir un pabellón, un nuevo palacio de los deportes. El día iba pasando, los meses pasaban, los años pasaban, nos queda un año para finalizar la legislatura y al fin, habemos, al parecer, nuevo pabellón. Un pabellón de más de 2.500 personas en los terrenos de Lluïsillà. Sobre ese tema también hemos hablado, ya que esta mañana estábamos con Javi Bonet, del pabellón, que por lo menos alguien cumple lo que promete.
1: Convertir aquest cadàver urbà que durant 8 anys han tingut abandonat com d'altres llocs a ciutat per el govern d'Esquerres sentir Lluïsillà amb un pavelló municipal, un pavelló municipal que tindrà entre 2.000 i 2.500 places per disputar partits de diferents deports i diferents categories amb intenció també de fer un gran aparcament de 650 places, 400 d'elles restringides i directament per a ciutadans de Palma que també, com sabeu, hi ha una densitat important de població, i acabant d'arreglar tota aquella zona amb un gran parc que s'ampli en aquest bosc urbà de Palma, en 30.000 metres quadrats de bosc urbà. Per tant, crec que és una actuació transformadora per al barri, però també transformadora per tota la ciutat i també recuperar aquesta essència de que sentir Lluïsillà, que tot duim en el cor, se vull convertir en una instal·lació deportiva, que és el que la gent necessita i la gent demana.
0: Y vamos a hablar del Real Madrid, hay que hablar del equipo madridista porque pronto se van a celebrar las elecciones. Y Riquelme, al parecer, es el que...